mirat mar entorn. Un poc un menjar et manden pavoc gelen general i mape story mape la gel. Mare no n'hi parla. Country t'hi parla. Mare no n'hi encarrega d'anar.